0: a treballar. És com l'oli, no? Que necessites un molí, no? I necessites un procés, doncs la garrofa també. Per tu consumir o començar a elaborar actualment receptes amb garrofa, el que necessites és farina de garrofa. Farina de garrofa on comprem? Doncs bàsicament supermercats, el que serien grans, en tenen, perquè et dic, és com algo nutricional, i si no, doncs al final botigues d'aquestes d'herbes i de coses d'aquestes, doncs també en trobareu farina de garrofa. Llavors, al final, la farina de garrofa és això, triturat, però sobretot torrat. Hi ha diferents tipus de torrat, val? Però bueno, seria un neutre. Com utilitzem en norma general? Clar, diem, bueno, però això no ho podem ficar. Ho podem ficar a tot arreu, perquè ho tractarem com si fos un potenciador, però amb farina. Això què vol dir? Si nosaltres agafem i fem una magdalena i agafem la recepta de magdalenes i fiquem el 100% del pes de la recepta amb farina de garrofa, serà immenjable, perquè és tan fort el gust que té la farina de garrofa que direu, no, això no és bo. Però és com si en un lloc a mi m'agrada molt el salat i li fico molta sal, o li m'agrada molt el sucre i li fico molt el sucre. Al final, la farina de garrofa s'ha d'entendre com un ingredient que té molta força, i llavors el que farem és potenciar. Les receptes que fem, doncs, per exemple, fem una coca salada, no? Per exemple, a Vendrell, doncs, es fan unes coques salades que serien de garrofa, com les coca enramada, no? Doncs el que agafaríem seria la farina agafaríem la recepta de que fem servir, i el 10% del pes de la farina el ficarem si fem un quilo, doncs 100 grams serien de farina de garrofa. Primer, perquè et dic, és molt forta. Segon, perquè és dolça, val? Llavors ens endolçaria massa la d'això. Llavors, quan són receptes salades, normalment es fan més el 10%, i quan són més d'això, més dolces, en aquest cas, doncs es pot augmentar el que seria la dosis, no? Jo el que recomano sempre, bueno, podríem fer pasta fresca, podríem fer picades, no? Una picada que a vegades fiquem xocolata, doncs podríem ficar una miqueta de farina de garrofa i li donaria aquell gust torradet que té, val? I peculiar. Però el que podem provar, si volem a casa fer-ho més una miqueta més fàcil, doncs, per exemple, és fer un coc de garrofa, no? Pues tres ous sencers, un iogurt, després fàcil, perquè això són receptes de casa, d'això, dos mesures de iogurt de farina, val? Una mesura de farina de garrofa, dos mesures d'aquest mateix iogurt de sucre, val? Si és moré sempre millor, una mesura d'oli d'oliva, mitja mesura de llet, i després 15 grams d'impulsor químic, no? Després, com sempre, els ous, el sucre, els barregem, anem afegint el iogurt, l'oli, per últim les farines, l'impulsor, la llet per anar lligant, val? Això s'aboca amb un d'aquestos per fer un coc, si voleu, més planet, o si no, testos més allargats de vidre, tipus plum cake, doncs també ho podríem fer, no? I això 180 graus. Una cosa que també és bona de menjar, per exemple, és fer la típica Nutella, no? La Nutella Nocilla, que és una crema de cacau. Doncs es pot arribar a substituir el que seria el que afegiríem de cacau, doncs per fer-lo, entre cometes, més autòctona, més d'aquí, doncs substituir aquest part de cacau, diguéssim, per aquesta part d'això, no? De garrofa, no? I llavors afegir una miqueta aquesta crema de cacau, doncs les avellanes, una miqueta d'oli, una miqueta de llet, val? Una miqueta de pols d'aquest de garrofa, i tindríem el d'això. I després hi ha un pastís molt tradicional, que és que va fer en aquell cas les cuines del Vendrell fa molts anys, val? I era per dignificar una miqueta la garrofa, no? I tot i que ara, i moltes pastisseries no fan aquesta recepta, però sí que és veritat que jo algun cop l'he fet, i és molt, molt bona, no? I us la volia donar perquè al final, igual que l'arròs ajat, al final és una recepta del Baix Penedès, el pastís de garrofa del Vendrell, jo considero també que és de la comarca, no? És un patrimoni compartit, vale? Llavors són 4 ous, 150 grams d'ametlla ratllada, que és la que hi ha pols d'ametlla que fem servir pels panellets, 75 grams de farina de garrofa. Aquesta és un ingredient curiós, però que també li dona molt bon gustet. També està picant una miqueta passat de moda ja la copa de licor de crema catalana. No sé si te'n recordes, sí. No? Per no dir marques, però igual que ara hi ha molt típic l'arròs, sí. Pues en aquella època, uns anys, havia el de crema catalana, no?
1: I això ha plogut, eh?
0: Ha plogut, no? Sí. Però sí que és veritat que li donava aquell gust d'això, no? També és una recepta antiga, 200 grams de sucre, ralladura de pell de taronja, de llimona, una miqueta de canyella en pols, no?

0: Llavors, per acabar el pastís, per decorar, sucre llustre i cacau en pols. No? Llavors, com sempre, fem una miqueta a la pastisseria, és els ous amb el sucre, val? Igual que fem magdalenes, cocs, pastissos, val? Barregem doncs, aquests ous amb el sucre, això ho muntem bé. Bé, com més muntat estigui, més aire hi ficarem, allò quedarà més esponjós, val? Si ho batem bé. El truquet és, a vegades, quan agafes una miqueta, quan ja ho tens mesclat, si fa fil, diguéssim, agafes la massa aquesta, bueno, que és líquid, no? Però fa com si se t'enganxés.
1: Sí, és amb els dos dits.
0: Llavors això vol dir que ja està ben muntat. Si no fa fil i se't trenca,
1: sí,
0: no? És que encara li falta més emulsionar una miqueta el sucre amb aquest ou. Per últim, doncs, ficar una miqueta això, la ralladura de llimona, la canyella, l'ametlla ratllada, vale? La farina de garrofa, val? I ara estava ara meditant que això seria, per exemple, un pastís sense gluten, perquè no tindria gluten ni això, ni l'ametlla, val? Això ho tornem a batre, s'incorpora aquest licor de crema catalana vintage, val? A veure si en teniu. Si no, bueno, l'actualitzat ara s'ha ficat de moda el d'arròs, no? Que és té una miqueta de canyella.
1: Però encara l'hem trobat, no? El licor de crema catalana,
0: sí, jo crec que sí. Però ja no sé, són aquelles coses que ja no es demanen, sí. No? Una miqueta.
1: Han passat de moda, mira, són això, tendències.
0: I llavors, bueno, un motlle, fiquem una miqueta, si voleu, d'oli i sucre perquè no s'enganxi tant, no hi fiquem farina, sobretot si és per fer sense gluten, val? I això és coure ràpid, 180 graus, simplement provar que en 10-15 minuts qualli, perquè aquí no hi ha farina, val? I d'això. Llavors, bueno, el que us deia, magdalenes, si voleu provar o compro la farina de garrofa, doncs sempre penseu, sobretot, que no és una farina per utilitzar com a farina, sinó que és com a potenciador de gust. Val? Per tant, treballem sempre entre el 10-20%. Que un dia vull provar de fer el meu coc i afegir un toc diferent. Fiquem aquest 10%, 20 com a molt, màxim, 15, de farina de garrofa pel pes que et fiquem de farina i tindrem una miqueta tot aquests aspectes, no?
1: Avui en dia, ens deies abans, va haver-hi un punt que es va revaloritzar una miqueta aquesta garrofa. Avui en dia, què? La podem trobar en aquest format que tu l'has portat aquí a la ràdio?
0: Sí, no, aquest format és molt agrícola, no? És el que dèiem, això s'ha de portar a cooperativa, ho portarà a un lloc on faran aquest torrat, i aquest torrat pues, faran la separació de, és el que et deia, no? Els llavors, això... Això ho podem fer, sí. Jo quan me'n recordo, quan vaig començar, quan els primers passos de cuiner, farina de garrofa costava molt de trobar, perquè tampoc llavors no es cuinava massa, llavors el que fèiem era torrar-ho nosaltres, triturar-ho nosaltres, no? Però a poc això s'ha anat fent. Clar, jo recomano això, comprar ja la farina feta. Ara, si us vol fer la gràcia això de buscar, no?, internet, com, hòstia, i això del xarop, doncs són altres receptes, té aquest punt medicinal. Bueno, si teniu temps i sou curiosos de producte així diferent, val? Per molt cop que el veiem per aquí, pues, hi ha molt per descobrir encara de la garrofa.
1: Doncs avui la garrofa i el garrofer, que és l'arbre, no? Això és un arbre, d'on surt?
0: Sí, és un arbre. Un arbre.
1: Doncs avui el protagonista en aquest espai, la garrofa, en el Tots a Taula del David Bernet. Gràcies, David. Molt bona setmana. Ens retrobem d'aquí dos dijous. Que vagi bé.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, puntuals, arribem al punt de 11:45 del matí. Ja us sona, ja molt familiar aquesta sintonia de les històries de la música, és aquest espai que repassa, doncs, en aquests últims capítols, aquesta temporada, la història de la música, segons la revista Rolling Stone. Històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, els dijous en el Calafell Matí, també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí, divers moments. Ignasi Guiluz, Xavier Andreu, molt bon dia, senyors.
1: Hola, bon dia, Ferran. Bon dia a tothom, també.
2: Bon dia a tothom.
0: Què tal, com esteu, com us
2: va? Encantats de ser aquí.
1: Sí, amb caloreta.
2: Sí. Això podríem, quasi que podríem gravar això, perquè sempre diem, estem encantats de ser aquí. El temps, hem vingut des de Vilanova, la mar de bé.
0: Què vols dir, que us repetiu sempre?
2: Sí, sí, com l'all.
0: Però és la veritat.
2: Estem contents.
1: Estem contents de venir aquí.
0: Home, malament seria que em diguessin, no, estem tristos, de veritat estem emprenyats, estem de mal humor, no ens venia de venir.
2: No ho direm mai, això.
0: Sabem que això no
2: canvia. No ho direm mai, això.
0: Doncs vinga, entrem en matèria. Què ens passareu, què ens oferireu avui?
2: Home...
0: Això que dèiem, eh?
2: Això que dèiem. Continuarem presentant aquelles cançons que, segons els crítics i lectors de la revista Rolling Stone,
0: exacte,
2: van ser considerades en l'edició de 2004 com les 500 millors de la història.
1: I tant. Mm? I com anem fent sempre, ho farem en l'ordre invers a la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 152, ocupat per Jimi Hendrix amb Foxy Lady.
2: Mm.
1: I avui començarem en la posició 151, esclar, on escoltarem The Penguins amb el tema Air Angel.
2: Som-hi!

0: Earth Angel. Es va publicar l'any 1954 i és considerada una de les peces precursores del doo-wop i del rock and roll primitiu.
1: El grup The Penguins eren un quartet de cantants negres originaris de Los Angeles i Earth Angels va ser el seu gran i pràcticament únic èxit, amb, això sí, amb més de 10 milions de còpies venudes, eh?
0: Que no és poc.
1: No, no, i tant.
0: Doncs bé, mira, una dada que crida l'atenció al respecte d'aquesta cançó és que un any més tard, de la seva publicació, en van fer una versió un altre grup que es deia The Crew Cats. També eren un quartet masculí, però en aquest cas eren canadencs i de raça blanca.
1: Doncs, reflectint les tensions racials d'aquells anys als Estats Units, la versió de The Crew Cats va sobrepassar en vendes de l'original, tot i que va ser una versió posterior, eh?
0: Sí, senyor.

0: En la posició 150 tenim a The Byrds amb aquest tema que estem escoltant, 8 Miles High, o sigui, 8 milles amunt.
1: Degut a aquest títol i a l'estil psicodèlic del qual el grup n'era un dels primers exemples, alguns crítics la van associar al consum de drogues i va ser per això que algunes emissores de ràdio no la van voler emetre. El resultat, evidentment, va ser que la seva popularitat va augmentar encara més.
0: Sí, com sempre passa. Doncs bé, un dels músics que va participar en la gravació del disc va ser Ravi Shankar, un mestre del sitar, és un instrument que anem sentint a la gravació. Aquest Ravi Shankar és reconegut mundialment i, de fet, a més, és el pare de la cantautora molt coneguda Nora Jones.

0: Aquests són de Everly Brothers, interpretant Cathy's Clown, en què van ocupar el lloc 149.
1: Ells, The Everly Brothers, van entrar amb 4 cançons a la llista de les 500 millors. En capítols anteriors ja havíem escoltat, o ja n'havíem escoltat dues, Bye Bye Love i Wake Up Little Susie.
0: Doncs bé, avui tindrem l'oportunitat d'escoltar les altres dues.
1: Ah.
0: Sí, mira, en primer lloc, aquesta que està sonant, de Cathy's Clown.
1: Molt bé.
0: I si voleu descobrir la segona, només us caldrà esperar que arribem al final del capítol d'avui.
1: Ah, mira. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Janis Joplin és fàcilment reconeixible per la seva veu aspra i la trobem en el lloc 148 amb el tema Me and Bobby McGee.
1: La Janis Joplin va esdevenir una icona del moviment contractual dels anys 60 als Estats Units i, entre altres coses, va ser pel seu estil musical que s'allunyava dels corrents principals imperants i també pel contingut de les seves lletres.
0: Sí, senyor. En particular, a la lletra de Me and Bobby McGee apareix una frase que diu Freedom's just another word for nothing left to lose, que traduiríem dient llibertat. És sinònim de no tenir res a perdre. Una visió crua, però que va inspirar posteriorment a més d'un hippie.
1: La llegenda de Janis Joplin, a més, es va veure incrementada per la seva prematura mort, que va ser als 27 anys.
0: Sí.
1: Sent aquest fet el que va donar lloc a que anomenessin membres del Club dels 27 a tots aquells músics i cantants que morien en aquesta mateixa edat.
0: Sí, senyor.

0: Està sonant Lust for Life, Luxúria per la vida. Un tema compost per David Bowie i interpretat, és aquest que escoltem, per Iggy Pop, en un clar exponent d'allò que es va anomenar rock post-punk.
1: Aquest va ser l'únic tema que Iggy Pop va entrar a la llista de les 500 i ho va fer en la posició 147.

0: Escoltem Rock Lobster, un tema entre humorístic i psicodèlic, alhora que combina ritmes de surf rock amb una interpretació, en ocasions, propera al punk.
1: El grup són The B-52, que amb aquest tema es van apartar una mica de la seva línia New Wave a la que ens tenien acostumats. I és potser per aquestes singularitats que van entrar a la llista de les 500, ocupant el lloc 146.
0: Segurament.

0: Everyday People de Sly and the Family Stone és la que trobem en el lloc 145. Es tracta d'un himne a la igualtat dintre de les diferències, cosa que la banda, precisament, practicava amb l'exemple, ja que van ser dels primers grups mixtes, homes i dones, i amb membres de races negra i blanca.
1: La música inclou fragments d'una melodia infantil que, habitualment...
0: Aquesta?
1: Doncs és una melodia que utilitzen els infants anglosaxons una mica amb to burleta, eh?
0: Sí.
1: Però que en la lletra de la cançó, aquí és precisament on hi trobem el missatge d'igualtat entre les diferències que deies.
0: Sí, senyor.

0: Ramones van quedar situats en la posició 144 gràcies a la seva petició a ser anestesiats, tal com afirma el títol i la tornada d'aquesta cançó, I Wanna Be Sedated.
1: L'autor de la lletra, en Joey Ramone, va voler reflectir l'avorriment i l'ansietat barrejades amb la desconnexió de la realitat que els membres del grup patien durant les gires.

0: Purple Rain és probablement una de les peces més conegudes de Prince i una de les balades rock més emblemàtiques d'aquest gènere.
1: I va quedar situada en el lloc 143, sent la tercera cançó més ben situada de les 6 que Prince va fer entrar a la llista de les 500 millors.

0: James Brown va ser anomenat el padrí del soul. I en aquest tema, Please, Please, Please, podem apreciar el perquè.
1: La progressió de la cançó es basa en la repetició obsessiva del títol, aquest Please, Please, Please, mentre que la interpretació de James Brown li dona un aire gairebé de gospel, podríem dir.
0: I tant que sí. Doncs mira, per tot plegat, va quedar situada en la posició 142.

0: Kashmir, en el lloc 140, és un dels temes més complexos musicalment parlant del grup Led Zeppelin.
1: L'estructura d'aquesta cançó gira al voltant d'un riff que es va repetint al llarg de la peça i que va acompanyat d'efectes i instrumentació orquestrals.
0: I la lletra relata viatges exòtics, llocs molt exòtics, que, però curiosament, en cap hi apareix el nom de Kashmir, que és el que té el títol de la cançó.
1: Mira, tu. 1, 2...

0: I Saw Her Standing There va formar part del disc de debut de The Beatles, publicat l'any 1963, i aquesta cançó va quedar en la posició 139 entre les 500.
1: Aquesta és un clar exemple dels inicis del grup de Liverpool, i que una cançó del seu primer disc aparegués a la llista de les millors 500 i en una posició tan avançada confirma la seva qualitat i el seu grau d'influència posterior.
0: Mm-hmm.
1: Però escoltem-la una miqueta més, que és bona aquesta.
0: Som-hi, som-hi.

0: Bé, i haurem d'anar enllestint el capítol d'avui, i tal com hem promès fa una estona, ho farem amb The Everly Brothers. I el seu tema, que va quedar en millor situació, que va quedar més ben situat dintre de la llista de les 500.
1: Sí, sí, i es tracta de All I Have To Do Is Dream, sí, que va quedar en la posició 141, que, donada la seva curta durada, que és de més, poc més de 2 minuts,
0: sí,
1: deixarem sonar sense la nostra intervenció perquè el pugueu gaudir tranquil·lament.
0: Correcte, és bona idea. Doncs així, doncs, amics, us deixarem amb The Everly Brothers, que no són els que sonen ara, encara estem escoltant els Beatles. Us deixem escoltar sencera la cançó de The Everly Brothers i ens acomiadem ara, en aquest punt, fins la setmana que ve, que tornarem amb molt de gust.
1: I tant.
0: Mentre, cuideu-vos molt.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
3: El 70.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Després del ritme frenètic de tots els espais que van desfilant per la nostra antena al llarg d'aquestes 4 hores de programa, arribem a les 12 del migdia amb aquesta cançó relaxant, amb aquesta veu elegant, i amb Olivia Dean, amb això que es titula So Easy to Fall in Love, una d'aquestes propostes que també ens agrada compartir en la nostra selecció musical. Així arribem a les 12 en punt del migdia.
1: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.
0: Vinga, seguim amb altres continguts a la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Avui volem parlar de l'astròleg Miquel Cuadros, que ha preparat pel 30 de maig un taller vivencial pensat per totes aquelles persones que senten la necessitat d'aturar-se, de mirar cap endins i de comprendre amb més profunditat el seu camí de vida. A partir d'ara de les 12 del migdia, obrim micròfons per l'astròleg Miquel Cuadros. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Benvingut i ben retrobat aquest a la teva casa, Calafell Ràdio.
2: Moltíssimes gràcies, molt content d'estar amb vosaltres una altra vegada, i la veritat és que agraït de que m'hàgiu doncs convidat.
0: Doncs una estona a compartir aquest temps de ràdio amb l'astròleg, exastròleg de Calafell Ràdio. Vàrem compartir la temporada del 2021-2020, no ho sé, sí, ja no 20, recordo. Sí. 2021, doncs, aquell espai dels divendres, espai d'astrologia, tot un èxit de l'antena de Calafell Ràdio. Doncs ara tornes per parlar-nos d'aquest taller. Què és el que has preparat per el 30 de maig, Miquel?
2: A veure, és un taller que porto treballant fa bastant de temps. Et diré que porto 2 anys treballant-lo. No a plenes hores, però sí que porto 2 anys treballant en aquest projecte. És un projecte en què m'he trobat durant aquests anys de fer astrologia que les persones es troben amb el problema de que no saben, generalment quan venen a consultar, no saben exactament com els van les coses, com els hi poden anar, com els poden canviar, i bàsicament el problema no està tant en com ho faran, sinó estan amb ells mateixos. És a dir, hi ha un aspecte intern, els planetes, sota el nostre punt de vista, doncs tenen unes influències cap al cos humà, i cap al nostre intern, d'alguna forma ens afecten. Què vol dir això? Vol dir que en funció de com està un planeta posat en una carta astral, que en diem el camí de vida de la persona, veiem el potencial que té aquella persona i els entrebancs que es trobarà. És a dir, imaginem-nos que tenim, o sigui, abans de néixer, imaginem-nos que veiem la Terra des de fora, veiem una espècie de plaça de toros, imaginem-la molt gran, i ens fa molta gràcia perquè mostres que bonica que és, no?, aquesta plaça de toros. Ves una cosa que es va movent, un animalet que es mou, un altre que no sap massa bé què fa, vas baixant, la plaça cada vegada és més gran, i ves, ostres, que potser aquell animal el fan patir. Però, bueno, ho segueixes veient atractiu. Que arribes a les grades, que les grades són els signes zodiacals, per dir-ho d'alguna forma, i les persones opinen i s'orienten, i tu ets el que estàs anant a la plaça de toros i des de la barrera ho veus molt bonic, però el que tens que estar a la plaça, ostres, és molt gran aquesta plaça, només hi ha 4 llocs per fer la barrera de protecció i el toro t'acabarà enganxant. Què ens passa? Que el toro ens acaba enganxant sempre, a tothom. No conec ningú. Jo he fet, en aquests anys, més de 3.000 cartes astrals, bastantes més. I no he conegut mai a ningú, inclús persones amb molt èxit, que no hagin tingut grans entrebancs a la vida, que hagin tingut grans dificultats. I persones molt reconegudes. Aleshores, aquí vaig pensar, bueno, com podem intentar mirar de trobar la fórmula, la manera, en què una persona pugui tirar endavant el seu projecte de vida mirant de sortejar les dificultats dins del que es pugui, o com a mínim trobar les eines per entendre per què li passa allò.
0: És a dir, que a través de l'astrologia podem veure aquests entrebancs i és, doncs, intentar, doncs, abans de que succeeixin...
2: Correcte.
0: Doncs, solucionar-ho, no?
2: Sí, exacte. I posar un exemple. Imaginem-nos que tenim un planeta que anomenem Mercuri, que és el de la intel·ligència, la lògica, l'anàlisi i la raó. Imaginem-nos que el tenim, doncs, per exemple, en el signe de la balança. El signe de la balança és un signe que té a veure amb l'equilibri. De fet, és el que té a veure amb la justícia. Per tant, si fem una carta astral d'alguna persona, evidentment, mirem, quan fem la carta astral normal, actuem sobre la vida d'aquella persona i sobre com es mourà. És a dir, les grades són els signes, els escenaris són el que en diem cases, i els planetes són el que en diem els actors i les actrius. I les línies que es veuen tan rares són els diàlegs que tenen entre ells. Llavors, jo vaig intentar buscar la fórmula per entendre com aquests diàlegs es podien manifestar i com podíem canviar aquesta fórmula, aquesta manera d'actuar. I llavors, Mercuri, que és un planeta que és molt curiós, doncs a Balança, per exemple, ens està dient que una de les coses que se sent còmode, perquè és un signe que es correspon també amb un element d'aire, doncs ens diu que el moment que és important per ell és, o per ella, és la comunicació. O sigui, la base més important és la comunicació. Sàpiga com es comunica amb els altres, perquè normalment té a veure amb el número 7, que és la casa 7, que diem nosaltres, i representa, en aquest sentit, doncs, com ens veuen els altres des de fora. És a dir, les persones que amb les que ens relacionem. I l'ascendent, en canvi, és com nosaltres ens manifestem. És a dir, una persona pot ser verge, però si té un ascendent Taure, no es manifestarà com a verge, sinó que es manifestarà com l'ascendent. I és el que més destacarà, a no ser que el conjunt de la carta ens digui el contrari. Clar, què passa? Que un taller d'aquest estil, jo no faré un taller pensant, diguem-ne, en parlar d'astrologia. No parlaré d'astrologia. Ningú en té per què saber. Però sí que explicaré, doncs, com funcionen els planetes, quins planetes són els que es fan servir. Hi ha tot un programa ja preparat de la gent perquè ho sàpiga com encarar. I quan hàgim acabat el taller, tothom haurà de fer un treball manual. És a dir, els hi faré que escriguin amb uns papers l'experiència de lo que ells van veient en el seu propi gràfic i jo els entregaré a cadascú. Jo no vull veure-ho. És a dir, són coses privades, són coses pròpies. Per tant, Mercuri té molt a veure, perquè és el planeta de la comunicació. Per exemple, vosaltres el que feu, esteu governats per Mercuri. Tothom que es dedica al món de la comunicació està governat per Mercuri i per Taure. Mercuri perquè és el de la comunicació i Taure perquè és el planeta de la veu. És el planeta, diguem-ne, de la dicció. Per tant, les persones que són Taure, doncs, generalment solen tenir molt bona veu, solen ser bons locutors, solen tenir una capacitat, però també els que tenen una dominant d'aquell signe fa que tinguin, doncs, aquesta qualitat. Llavors, el signe de Mercuri, que és Bessons, o Mercuri per dir-ho d'alguna forma, fa que hi hagi una gran comunicació, diguem-ne, en el món de les telecomunicacions en general. Llavors tenim aquí una sèrie de planetes que ens parlen de moltes coses. Per exemple, una persona que tingui un Urà, per dir alguna cosa, amb una casa 12, que és una casa de dificultats greus i importants, i Urà és un planeta molt imprevisible, si el diàleg que aquell planeta té amb un altre és dolent, és a dir, hi ha una línia que m'està dient és contraproduent, per exemple, imaginem que aquest Urà està en contraposició amb Mercuri. M'està dient que no seré capaç d'entendre'm jo mateix amb les meves pròpies idees. Vol dir que tinc un garbuix mental que no sabré, diguem-ne, posicionar, no sabré concretar, no sabré arrelar les coses perquè agafin forma. Vull dir, tindré les idees al cap, però d'allà se m'escaparan i no retindré. Llavors hem de buscar quina és la fórmula que pot permetre que aquella persona pugui retenir allò. Què és el que, quina eina ens pot donar aquella carta d'aquella persona perquè allò ho pugui corregir. És a dir, ensenyarem a prendre consciència del com i el per què actuem i saber com podem canviar els nostres propòsits, els nostres errors, o el que sigui, i mirar, aviam, com els podem capejar. Per això parlo de la plaça de toros.
0: Clar, però aquest taller no és individualitzat, sinó que va adreçat a una trentena aproximadament de persones.
2: Sí, a veure.
0: I llavors com es pot aconseguir
2: correcte
0: això a nivell individual?
2: Molt bé, fas una molt bona pregunta. És un taller pilot, és una prova pilot.
0: És un assaig.
2: És un assaig, mai millor dit. I els assajos, generalment, quan són d'aquest tema que fem, amb 10 persones solen funcionar força bé perquè ho controles molt bé. El que passa és que se'ns està disparant molt. I sí que és veritat que hem agafat un teatre, que hi cap bastanta gent, i, bueno, en principi hi ha més d'una trentena de persones ja apuntades i encara hi cap algú més, així, si vol apuntar algú.
0: És a dir, que el projecte ha anat creixent. Ha anat creixent. La idea original,
2: sí,
0: ha anat creixent. Més persones.
2: A més a més, tenen un avantatge. És un taller totalment gratuït, el que vol dir que la persona pot venir, pot gaudir-lo i no li costarà ni un euro. Vull dir, per tant, és una forma desinteressada de fer-ho. A partir d'aquí, quan la persona ha treballat i ha entès tot el projecte, jo li faig que ho analitzi. Evidentment, amb una trentena o quarantena de persones, o les que siguem, jo no podré dedicar-hi el temps que potser ens agradaria per individualitzar-ho. Per tant, hi ha un correu electrònic en què la persona, si té dubtes després del que ha fet, el treball intern que ho ha fet, que jo els convidaré que el facin, doncs em pot escriure i jo els hi respondré. Un per un, respondré a totes les persones que m'hagin escrit. Per tant, m'hi dedicaré un temps a explicar-los. Però la meva idea no és que m'hagin d'escriure perquè els expliqui, sinó que ells analitzin, entenguin i se'n donin compte on cometen els errors. I aquí està la tasca, és de saber que jo sàpiga comunicar, explicar-ho, detallar-ho, informar-ho bé, perquè quedin els menys dubtes possibles i la persona sigui capaç d'entendre, endinsar-se i treballar-ho. I els demanaré una cosa, que no m'ho escriguin amb lletra d'impremta. Per què? Perquè la lletra d'impremta no deixa que el cervell funcioni com hauria de funcionar, realment. És a dir, fa molts anys, i ara aquí parlaré de les persones dels països nòrdics, van actualitzar-se, treballar molt amb la lletra d'impremta, com fan a molts llocs. I això és un error, perquè la lletra cursiva fa que el cervell sigui molt més àgil. I ho dic perquè jo he treballat en coses d'aquestes també bastants anys. I llavors fa que, quan una persona escriu cursivament, el seu cervell sigui més retentiu, reté més la informació, i encara que la lletra sigui lletja, que això és el que menys m'importa, és que la persona ho absorbeixi, ho entengui, ho analitzi i ho sintetitzi. Si ho fa amb lletra d'impremta, probablement molta cosa no se li quedarà. Això és una de les coses que comentarem. Per tant, a partir d'aquí, aquest taller és molt àgil, És un taller que jo intentaré que la gent no se m'avorreixi. Crec que tinc les eines per que la gent doncs, sàpiga estar activa, sàpiga estar dinàmica. Farem descansos durant el temps que duri, perquè comencem a les 10 del matí fins a les 2 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do.
2: Farem algun intercanvi, farem un petit descanset de 10 minutets. A les 2 plegarem fins a les 3 i mitja o 4 i tornarem fins a les 7 i mitja de la tarda. Són moltes hores. Bé, jo he fet tallers de moltíssimes més hores, quan era més jove, evidentment. M'he fotut un fart de fer tallers. Agents i euros molt grans i de diferents temes. Temes de sofrologia, que és un tema doncs, que jo havia dominat molt i que havia treballat molt, o d'astrologia, que també n'he fet moltíssims. I en aquest cas, doncs, aquest taller, crec que podrem donar l'habilitat de que la persona sàpiga entendre's a si mateixa i on l'està pifiant. Aquesta és la finalitat.
0: Ens deies, és un assaig, és un experiment. Com sorgeix doncs, tota aquesta activitat, aquest taller? I si és un assaig, és perquè potser no s'ha fet en anterioritat.
2: Exacte, no s'ha fet en anterioritat. Jo l'he fet amb poques persones. És a dir, jo ho he fet amb alumnes i exalumnes que he tingut. He tingut molts alumnes i molts exalumnes. Alguns d'ells vindran al taller. No els he dit a masses, perquè si no ja ho haguéssim omplert i no és el que vull que vingui gent que no en tingui coneixements. I per què? Doncs perquè d'alguna manera la persona, quan estem fent un assaig d'aquest tipus, necessitem endinsar-nos molt. Jo, per exemple, el primer que he fet va ser treballar sobre la meva carta. I, evidentment, intento ser crític a mi mateix. Si hi ha una cosa que tinc molt, molt bona, és que sóc molt crític a mi mateix, potser excessivament crític. Les persones més crítiques generalment solen ser les persones del signe de Verge. I jo tinc un Mercuri que no sóc Verge, però tinc un Mercuri que tinc tota la casa 1, gairebé el signe de Verge, i per tant actuo molt com un signe de Verge. O sigui, sóc crític, analític, profund, i no m'agrada deixar les coses a mitges. És a dir, començo i tiro endavant. I llavors vaig començar a fer proves amb mi mateix i vaig començar a intentar entendre aquells diàlegs, perquè una cosa és el que em diuen quan jo actuo exteriorment, socialment, i una altra cosa és com em repercuteix a mi internament, que és molt diferent. Jo el que vull és que fem un treball intern. O sigui, fins ara, els astròlegs en general treballem sempre la part externa, és a dir, la part com ens relacionem amb l'entorn, com ens relacionem amb el món, de quina forma actuem i com podem capejar més o menys una situació. Però la part interna l'oblidem, la tenim molt descuidada. I a partir d'aquí, doncs, cada planeta té un significat, tant a nivell de salut com a nivell d'organisme. I llavors has de saber quins són els punts febles que tu tens en el teu organisme, què és el que falla. Si una persona és molt nerviosa, hem de saber quin planeta està afectat. Generalment, el signe de Verge està afectat, probablement, Mercuri probablement està tocadet, hi ha cosetes que ens diuen i ens diagnostiquen, per exemple, un Júpiter mal situat, que és el planeta de la benevolència, que diem nosaltres, doncs ens està parlant de que probablement hi hagin alteracions que puguin afectar òrgans com pot ser el fetge, com pot ser el ronyó, o com pot ser el pàncreas, per exemple, i potser som inconscients i no sabem per què ens passen malalties o per què les tenim. Doncs, en realitat, és entendre com funcionem i el que podem evitar, perquè aquest taller està preparat perquè la persona sàpiga evitar moltes de les coses que ens passen a nivell de salut. I, per tant, interioritzar i saber fer un canvi estructural en el nostre conscient. Perquè tot queda molt gravedat en l'inconscient, però hi ha una cosa que descuidem, i és que és el subconscient el que ho absorbeix tot i ho té amagatzemat. I aquest, o amagatzemat, és el disú, va guardant tot, i l'inconscient, doncs, bueno, actua, a vegades, saps com? Doncs actua de forma inconscient, ja ho diem, no? Una persona fa una cosa de forma inconscient, perquè fa un rampell. Aquests rampells solen ser molt marcats, a vegades doncs, per Neptú, que Neptú doncs, està molt implicat amb això, perquè Neptú és un planeta molt ocult. Quan en una carta veiem que un Neptú està molt mal posicionat, a mi ja em diu d'entrada que la persona patirà dels peus, això per començar. Però em diu també que hi ha una altra estructura molt dèbil, i em diu que emocionalment és una persona molt feble. Si té un diàleg que està mal comunicat, hi ha molta feblesa. És a dir, l'astrologia té un camí molt savi. Ens van fer fora de les universitats cap al segle XVII, aproximadament, que van decidir expulsar-los a tots. Bueno, està bé, no passa res, però fins aleshores havia estat molt relacionat amb la medicina. Els metges tenien que saber astrologia per exercir la medicina. Avui en dia ja no els hi cal. Tindrem alguns metges en aquest taller que farem. Jo sé que hi haurà alguns metges, hi haurà alguns psicòlegs que venen també convidats, i és més que res perquè puguem intentar entendre, absorbir i comprendre coses. O sigui, la finalitat és entendre el per què jo m'estic equivocant constantment i amb què sempre em dono, entrebanco sempre amb la mateixa pedra.
0: Perdona que torni a preguntar el mateix. Un cop acabi aquest taller, cap a la tarda quan finalitzi,
2: sí,
0: totes aquestes preguntes tindran la resposta d'aquestes persones participants?
2: Les tindran perquè se les hauran donat elles mateixes. És a dir, la meva finalitat no és que jo els doni les respostes. Evidentment, jo estaré disposat a escoltar-les i estaré una estona per si algú em vol preguntar alguna cosa. però la meva finalitat no és que jo els hi hagi d'explicar, és que elles mateixes s'endinsin, siguin honestes amb si mateixes, perquè ningú els xafardejarà el que escriguin. O sigui, han de parlar des del seu interior, és a dir, han de fer servir aquesta part d'essència per poder pensar el per què i el com, el meu temperament, el meu caràcter, la meva personalitat és així, així, així, el per què i el com jo em relaciono d'una forma determinada i com pensa la gent, o com jo crec que la gent em veu a mi, o com jo veig a la gent i el per què actuo d'aquella forma, o com la gent em veu actuant a mi. I quan la persona sigui honesta i escrivi a si mateixa, jo convido que facin reflexió sobre això. És a dir, jo entre mitges, com que sigui un taller molt dens, els hi faré alguna tècnica de sofrologia, que és una tècnica de relaxació molt senzilleta, que els faré doncs, que es relaxin i que tinguin la ment doncs, preparada per fer el taller, per començar. Entre més el taller, probablement també faré algun altre, perquè puguin doncs, desintoxicar-se una miqueta i després puguin anar a prendre algun cafetonet o el que calgui. Llavors ho donem. Hi ha una cosa que tinc preparada, que no la vull manifestar encara, però és una música amb una lletra molt interessant, que motiva molt i que a mi em transporta molt, perquè, de sempre, una música que a mi m'ha semblat sempre molt interessant. No la revelaré aquí a la ràdio perquè és sorpresa. Però sé que se'n parlarà el dia que la posem, perquè en parlarem d'ella i en parlarem del com. Mm. I a partir d'aquí, un cop hagin parlat del què i del com, passarem les projeccions i jo aniré explicant fil per randa el que representa un camí de vida d'una persona que hauré posat allà a la pantalla i explicaré fil per randa el què i el com d'aquella persona i com actua. I faré que vagin veient en els seus propis gràfics que ja tindran, que els hauré donat unes 14 o 16 pàgines perquè puguin remenar coses i puguin escriure i puguin fer aquest taller molt, molt comunicatiu. Mm. Per tant, el que jo no vull és que la gent se m'avorreixi. Per tant, intentaré que no se m'avorreixi. Crec que ho sé fer. Una altra cosa és que algú es vulgui cansar o se'n cansi i se'n vulgui marxar. Està en el seu dret, pot marxar. Una cosa molt important que he fet, faig una bústia. Quan tothom acabi, en aquella bústia, anònimament, que posi el que ella ha sentit, com ho ha viscut, i de quina manera ho ha treballat. I si no hi ha connectat i no s'ha pogut donar resposta, evidentment em pot enviar el seu correu en el seu moment i jo li respondré els dubtes que m'ha plantejat. Però el taller, la finalitat és que cadascú aprengui a si mateix a entendre quines són les seves eines, quin és el seu camí i el per què d'aquell camí. Si no, no avancem ni evolucionem. En el moment en què sabem com és el camí, la persona comença a veure que té un univers de davant seu molt més ampli del que ens sembla. O sigui, deixem de tenir les orelleres com els cavalls i tenim una visió molt més ampliada.
0: Les persones que participin en el taller necessiten uns coneixements del món de l'astrologia, un contacte amb l'astrologia prèvia? És necessari, això?
2: A veure, no és necessari, ni molt menys. O sigui, està pensat precisament per gent que no en tingui ni idea. És a dir, aquest mètode jo el tinc plantejat i el tinc treballat perquè el puguin fer servir els terapeutes. És a dir,

0: parlo de fa molts anys enrere. Mm. I avui en dia faig coses perquè les faig perquè em surten del cor. I aquesta és una d'elles. Per què? Perquè entenc que el camí que tenim a la vida, les persones, per l'experiència que tenim i conforme anem madurant, la nostra ment va canviant. De fet, hi ha una cosa molt curiosa, no? A les tribus, a les poques que encara existeixen, les persones més grans són les persones més escoltades i més reputades. Per què? Pues perquè han vingut les experiències, han tingut doncs, una sèrie de vivències que els joves no les han tingudes, i encara que es pensin que a vegades estan pixant fora del test, probablement tenen més raó del que els sembla. Llavors, a mi l'experiència tots aquests anys, jo fa moltíssims anys, fa més de 40 anys que em dedico a fer astrologia, o sigui, jo mai he fet una sola feina, mai, però sempre les he fet totes el millor que he pogut. Però una d'elles ha sigut l'astrologia, que l'he fet sempre com un hobby durant molts anys, però, bueno, m'ha portat molts coneixements i m'ha permès orientar i ajudar a moltíssima gent. I et diré més, Ferran, amb aquesta pregunta que m'has dit d'això que es fa gratuït aquest taller. Jo molts anys vaig estar fent classes, i en una escola que donava classes, evidentment, era una escola que no tenia res a veure amb això, perquè era una escola de medicina natural, i em van convidar, doncs, que jo anés allà doncs, a parlar d'anatomia del cervell, que era una de les meves qualitats. Però el director, que eren molt amics, sabia que jo feia astrologia, i em va convidar si volia fer alguna classe d'astrologia allà. I jo li vaig dir, bueno, fem-la. I vam muntar doncs, un taller, i vam fer durant bastants anys. Jo tenia 20-30 alumnes, i hi havia gent que no podia pagar les classes en aquella època perquè costaven uns diners molt importants. Les pagava jo de la meva butxaca. I el director un dia em va parar després, em va dir, escolta, Miquel, per què ho pagues tu? Per què m'ho puc permetre pagar-ho? I el pago jo. És a dir, jo penso que el diner no ha de frenar la vida d'una persona. És així de clar. També és veritat que és una energia que està posada a les mans de les persones per ser utilitzada. Jo vull que les persones que facin aquest taller siguin conscients i sàpiguen que fer valdre, diguem-ne, les seves capacitats, no està en contra de la part humana, no està en contra de pensar que la persona és avariciosa o que la persona és ambiciosa, no. Senzillament és una energia que tenim disposada a la Terra per nosaltres per poder-la moure-la i per poder-la treballar. Per tant, si nosaltres la treballem bé, podrem fer moltes coses bé. Una altra cosa que, per exemple, jo preguntaria, i preguntaré, això ho preguntaré en el taller, o sigui, això ja ho anticipo, jo els diré, qui us penseu que és la persona que més s'estima? Qui és la persona que més estimes tu?
1: Actualment. Potser la família, evidentment, una persona concreta, la figura de la mare.
0: T'estàs equivocant. T'estàs equivocant, ho sento molt, perdona. Mm. És fals. Sí, t'entenc, Però és fals. És fals en el sentit de que la persona que més s'estima, que més s'ha d'estimar, és una mateixa. És a dir, tu ets la primera persona que t'has d'estimar. Mm. Si tu t'estimes a tu mateix i estàs bé amb tu mateix, podràs estimar i ajudar els altres que tens al costat.
1: Potser la pregunta no l'ha interpretat d'aquesta manera, però sí, evidentment, un tip molt clar que s'ha d'estimar, no?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: A qui estimes quan parles d'aquí? Doncs a la mare, al fill, evidentment, a la
0: família.
1: És
0: que és el primer que diem. És clar. El primer que diem. Els fills, per exemple, o la mare, com tu dius, Jo, per exemple, anys enrere, si em preguntaven, jo deia, els meus fills.
1: Clar.
0: Però d'uns anys cap aquí, i amb les experiències dels treballs que he anat fent, m'he donat compte de que no, que realment tinc que ser jo mateix. Mm-hmm. És a dir, si jo m'estimo a mi mateix i em cuido jo i miro d'estar bé jo, podré donar el millor de mi en els que més m'estimo. Mm-hmm. Per tant, seré molt més expansiu. Això és una cosa de les que m'agradaria que la gent aprengui a treballar al taller. Mm-hmm. O que aprengui a treballar quan realment, per exemple, hi ha una timidesa. I dius, ostres, què està passant aquí? Per què hi ha aquesta timidesa? Quins aspectes, quins planetes, quins actors o actrius estan parlant un diàleg inadequat? I quines coses ens venen de coses passades, de la infantesa, que és el que arrosseguem? Perquè les cartes astrals hi ha una cosa molt curiosa, i això en el taller ho parlaré. Mm. O sigui, quan una persona és fecundada, és a dir, quan es fot el polvo parlant clar, es posa en un lloc que diem el mig cel. I quan la persona neix es posa en un lloc que en diem ascendent. Aquell quart d'una carta astral, que és un quart generalment, sol oscil·lar entre els 7 i els 9 mesos, perquè menys no sol viure un bebè, però dels 7 als 9 mesos sí que sol viure. Si aquell quart té molts planetes dintre d'aquell aspecte, d'aquella zona, em parla de quina vivència ha tingut aquell fetus en el ventre de la mare. I, per tant, em parla de si aquell fetus naixerà amb pors i quin tipus de pors tindrà, o naixerà amb problemes i quin tipus de problemes tindrà, i com seran aquests problemes, i si serà capaç de superar-los o no. Jo vull que la persona, quan mira la seva carta, sàpiga la vivència que ha tingut en aquell fetus, sàpiga el que ha viscut, perquè si va amb un psicoanalista, amb un hipnoterapeuta, o una persona que faci regressions i es vulgui fer un treball, doncs sàpiga on té que tocar el fil. I això és una de les coses importants. Llavors, cada planeta, nosaltres aquí treballarem, direm, potser 12 planetes, no, 14, treballarem 14 coses, 14

0: 10 planetes i 4 coses importants, que són aproximadament 2.660 punts a tenir en compte en una carta. Què vol dir això? Quan una sola que agafa una carta astral, que la veiem molt senzilla, veiem quatre ratlletes, quatre guixots, amb un cop d'ull ha de mirar mínimament 1.440 coses per poder treure una conclusió, equivocadament o no. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres fem una anàlisi i intentem explicar-ho. Nosaltres, jo sempre dic que l'astròleg no és ni un adiví, ni és un vident, ni és una persona amb unes dots fora de lo normal. Un astròleg és una persona que és un assistent, un conseller, un assistent de vides i un conseller de vides. I, per tant, el que fem és intentar aconsellar i ajudar les persones. Aquesta és la finalitat de l'astròleg, no fer adivinació, que també se'n fa, també n'hi ha. Hi ha moltes branques. Nosaltres en aquest taller treballarem la part de lo que és el treball intern, que no, jo no he vist ningú que ho hagi fet mai.
1: Se'ns esgota el temps. Falta dir, hem dit al començar, que serà el 30 de maig. On es farà aquest taller? Ens deies que encara hi ha places disponibles. Doncs aquelles persones que potser arrel d'aquesta xerrada estiguin interessades en participar, què poden fer? Què han de fer?
0: El primer que han de fer és escriure un Gmail que es diu vivariumastral@gmail.com. Ho dic perquè m'han d'enviar la data de naixement, dia, mes, hora, any i lloc on van néixer. Si no, no podran participar en el taller de forma activa. Poden estar de forma observadora, però no ho recomano perquè es perd el temps.
1: Ja.
0: Llavors, si volen participar, han de portar dia, mes, hora, any i lloc de naixement. A partir d'aquí, com més aviat m'enviï, millor, perquè jo fins al dia 27 encara ho tinc obert. El dia 27 ho tanco. Per què? Perquè jo haig d'imprimir les gràfiques, les tinc que preparar els manuals, perquè ho puguin tenir tot a punt per treballar-ho. I a partir d'aquí, doncs, el dia 30, començarem el taller. No sé si respon a la pregunta.
1: També em va preguntar, és a dir, també a través d'aquest correu electrònic poden inscriure's en el taller o han de fer a través de...
0: Es poden inscriure en el taller, però també poden veure que hi ha un... Si no, doncs, sí, quan m'envien el correu jo els enviaré un telèfon, per si volen, doncs, informació i els diré, doncs, on... Això es farà a Lletger, un poble que hi ha aquí a prop de l'Arbós. Està uns... No sé, potser uns 2-3 quilòmetres de l'Arbós, no ho sé, no.
1: Vull dir que aproximadament potser... aquí al Baix Penedès interior, sí.
0: Sí, a l'interior. En un local social que hi ha allà, perquè, bueno, doncs parlant amb una senyora que porta aquell lloc, em va dir, escolta, Miquel, i per què no ho fas aquí? Perquè la meva idea era fer-ho a Barcelona, o en algun altre lloc, o fer-ho per aquí, doncs per aquí més a prop d'aquí de Calafell, però aquella senyora em va venir a demanar si podíem fer-ho allà, em va dir, sobretot aquí tenim un teatre, i vaig pensar, ostres, un teatre, doncs pot ser idoni. I al final, doncs, vaig anar cap allà, vam parlar, vam veure que el teatre podia ser possible que es pogués fer, i al final hem decidit fer-ho allà a Lletger. O sigui, la prova pilot serà el poble de Lletger.
1: Quina capacitat tenim, finalment?
0: A veure, a mi em va dir el president que màxim 60 persones.
1: 60 persones.
0: Màxim. De fet, no som 30 i tantes llargs. Vull dir que de moment, i estem a dia 7 avui,
1: encara 6. Queden una vintena de dies per poder-se inscriure's, en tot cas que no es feien a última hora, perquè potser això ja s'omplen les places.
0: I tenen un problema, hauran d'anar a dinar en un altre lloc, perquè les del lloc aquest ja estan totes plenes, les places.
1: Val.
0: Vol dir que s'hauran de desplaçar, sí, o bé a Sant Jaume dels Domenys, o bé a l'Arbós, o bé a sàpiga on, o a casa.
1: Però al migdia tindrem una pausa,
0: Hi ha dues horetes de pausa perquè les persones desintoxiqui una miqueta de l'atenció que es pugui viure.
1: Doncs recordem aquest correu electrònic, Vivarium Astral, tot junt, amb V baixa les dues, vivariumastral@gmail.com.
0: Correcte. I el telèfon, si cas, te'l dic, de memòria no el tinc aquest, perquè és un telèfon que he creat precisament per això, te'l dic.
1: Comença per 611, per 611?
0: Sí.
1: Doncs el podem donar, perquè el tinc aquí.
0: Doncs el pots donar.
1: És el 611-557-053.
0: Correcte.
1: 611-557-053.
0: Correcte.
1: És el telèfon també per comunicar i voler participar en aquest taller. El dia 30 de maig a Lletger.
0: Això mateix. Comencem a les 10 del matí. Per tant, recomano que arribin un quart d'hora abans. Si
1: que reservin tota la jornada, perquè serà una jornada llarga i intensa.
0: I una cosa que jo no permetré, i això ho dic amb antena, no permetré que es faci utilització de mòbils ni de gravacions. Perquè crec que el que vull és que la persona es concentri en allò i que se n'oblidi del telèfon i si ha de sortir a parlar, que agafi, se'n vagi fora a trucar i després el telèfon que el torni a deixar aparcat.
1: Doncs, Miquel Cuadros, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: Donar-vos les gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'explicar-ho.
1: Al contrari.
0: I agrair-vos, doncs, de tot cor, doncs, aquesta predisposició que teniu sempre, doncs, cap a la meva persona.
1: Doncs l'astròleg amb més de 40 anys de trajectòria en el món de l'astrologia, Miquel Cuadros. Que vagi molt bé aquest taller, molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: I tant de bo ens podem retrobar amb altres motius,
0: Espero
1: aquí
0: que
1: davant
0: dels
1: micròfons a Calafell Ràdio.
0: A la vostra disposició. Ja tothom està per aquí.
1: Una abraçada, Miquel. Fins la propera.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. Gràcies.
0: Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Bon dia. Bon dia.
2: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
1: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
1: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
1: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Ara mateix passen 2 minuts al punt de 2:15 del migdia. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Un cop més, l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. A Calafell les han rebut totes de nou. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipsi solar total d'aquest estiu. I tens dubtes amb l'aplicació La Meva Salut? L'ABS Calafell organitza per demà divendres un taller pràctic. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori vendrellenc reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen Educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà amb normalitat. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
12: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts. I millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'Històric Trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un avanç de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Déu-n'hi-do, com ens agrada aquesta cançó. És la cançó que han fet els Doctor Prats. Es diu Energia i acompanyarà a la volta al Tour de França, que passarà enguany per aquesta comarca, pel Baix Penedès, i aquesta és la cançó que acompanyarà aquesta etapa del Tour de França per Catalunya. Doncs hem arribat ara mateix a 1:45. Anem per l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, ja ho tenim tot a punt.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Cada vegada l'ordinador fa de les seves i hem d'anar fent temps fins que no tinguem les coses tot a punt perquè s'escolti bé aquesta sintonia i pugui arribar allò on us trobeu, doncs, tota aquesta agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc del taller de fotografia creativa amb el mòbil que es farà demà divendres, dia 8 de maig, a partir de les 6 de la tarda, activitat gratuïta en el Centre Cívic Cinema Iris. Un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure tot el màxim profit de la vostra càmera i del vostre mòbil. Descobrireu conceptes bàsics de composició, llum i enquadrament, així com trucs senzills d'edició per millorar les imatges al moment. No cal experiència prèvia, només portar el mòbil i moltes ganes de mirar el món amb altres ulls. Cal fer inscripció prèvia a joventut.calafell.cat, www.joventut.calafell.cat. Recordeu, demà per la tarda, a partir de les 5, aquest taller, molta atenció, perquè es prioritzarà els joves d'entre 12 i 35 anys. I també demà divendres, a partir de les 8 del vespre, Toni de Moda amb el seu show de moda aquí en el Teatre Joan Colet de Calafell. Aquest és un espectacle, el show de moda, un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig i amb ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital, també a l'escenari, amb aquest monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i converteix allò que és quotidià en alguna cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. Recordeu, davant, a partir de les 8 del vespre, en el Teatre Joan Colet de Calafell. El preu de l'entrada general és de 18 euros, amb la possibilitat de 28 euros amb el Meet and Greet. Si entreu en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, cliqueu aquesta activitat, Toni de Moda, Show de Moda, i podreu trobar l'enllaç per comprar la vostra anticipada sempre que hi hagi de disponibles. Anem a fer una cosa, el cliquem aquí en directe, cliquem l'enllaç que trobareu i anem a veure si encara hi ha entrades disponibles. Doncs sí, tenim encara entrades disponibles al Toni de Moda Show de Moda demà divendres en el Teatre Joan Colet de Calafell. Seguim amb més coses de l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, perquè aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, Festa dels Contes, vet aquí un gat a la Biblioteca Ventura Gassol i als seus voltants, a la plaça de Cal Cubano, aquesta Festa dels Contes. A partir de les 11 fins les 2 del migdia i a partir de 6:45 de la tarda fins 9:15 del vespre. Hi haurà activitats com el Petit Patufet, amb contes per la mainada, a partir de les 11 del matí, a les 12, tots els petons del món. Es tracta d'un conte en llengua de signes. I a les 6 de la tarda, contes desexplicats, amb la companyia Vivim del Cuento. Hi haurà tallers de quilòmetre zero, mapes del tresor, retallables, pop-up, construcció de terraris, mínimons de contes, casetes de fusta i durant tot el dia, l'animació itinerant d'Escape Caravana, les contes pop, la tribu juganera, hi haurà contes, balls, música, bombolles i joc, caixes per descobrir històries d'animals de terra, mar i aire, jocs de taula, l'exposició del Tatano, la revista pels més petits, de cabell fort, i també paradetes de contes, llibres i jocs. No us ho perdeu, sobretot per al públic familiar. És la Festa dels Contes, vet aquí un gat, aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble de Calafell, però també a la plaça de Cal Cubano. I aquest diumenge, dia 10, a partir de les 11 del matí, a la Confraria de Pescadors, ruta patrimonial Coure, Mar i Ferro. És una passejada comentada pel nucli de la platja de Calafell que tractarà sobre el aiguardent com a motor que va canviar Calafell en el segle XIX. El recorregut començarà des del centre d'interpretació La Confraria i passarà per espais com l'església, l'estació de tren o la destil·leria, que serà al final de la ruta. Una activitat gratuïta, cal fer reserva prèvia al 977-69-90... diem des del principi, bé. 977-69-46-83. Ara sí, 977-69-46-83 o a través del correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Recordeu, aquest diumenge, dia 10, a partir de les 11 del matí, ruta patrimonial Coure, Mar i Ferro. No us ho perdeu. Places limitades i gratuïtes. I acabarem al Teatre Joan Colet de Calafell aquest diumenge per la tarda. Ya me has tocado el cuento. Us recordeu de l'univers No me toques el cuento amb princeses? Doncs ara arriba aquesta comèdia fresca i gamberra en la que quatre prínceps estan desesperats per recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències soles en el món real. Davant d'aquest abandonament, ara els prínceps busquen ajuda per poder recuperar les seves princeses i també pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. És una obra escrita i dirigida, una comèdia de l'Olivia Lara, en castellà, i que dura 90 minuts. Aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre Joan Colet de Calafell, Ya me has tocado el cuento. Entrades disponibles. Entrada anticipada, 14 euros. Per menors de 25 anys i majors de 65, 12 euros. I a taquilla, si hi ha disponibles, 16 euros. Entrades.calafell.cat. Entrades.calafell.cat. I ja sabeu, teniu tota aquesta informació al web municipal calafell.cat. Heu de dirigir-vos a la seva agenda cultural. Vinga, acabem l'agenda ja.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
2: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
2: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
3: Backstage.
2: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Amb Samuel Baus.
4: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
5: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
0: Dotze minuts i arribem a la una en punt del migdia. Vinga, anem tancant edició. Anem recollint tracets. I anem acabant l'edició del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 7 de maig de 2026. Sempre ens passa, que engeguem a les 9 del matí i dius, tinc tot el matí per endavant, però ràpidament se'ns plantem a la 1 del migdia. 4 horetes que sempre compartim, l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb la bona música, bones cançons. I amb això arribem a la 1 del migdia amb cançons que arriben a l'antena de Calafell Ràdio. Demà, a partir de les 9, divendres, tornem aquí amb el Calafell Matí. Actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. I amb què marxem? Doncs a veure amb què marxem avui. Encara no hem triat la cançó, déu-n'hi-do, quin despiste. Vinga, va, ho farem amb la nova de Shakira, amb Belé. Aquesta cançó que es diu Algo Tu, que ens ajudarà a arribar a la 1 en punt del migdia, com sempre. Gràcies a tots i a totes per estar a l'altre costat. Fins demà a les 9. Que vagi molt bé el dijous.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.